0: rẹ̀ náà súnè àkàmàdé kàkí pàṣẹ.
1: Kọ́sí rẹ̀ náà súnè àkàmàdé kàkí pàṣẹ.
0: Ọ̀sẹ̀ pẹ̀lú amọ́nálò sí mẹ́kòókò kì í dé síde.
1: Kọ́sí rẹ̀ náà súnè àkàmàdé kàkí pàṣẹ.
0: Ìtàn